I unes canses, senyora, de menjar sempre el mateix. I de comprar el diari i de dormir al mateix llit. I un se sent humiliat quan, afaitant-se la barba, li conten contes de nen. I tot acaba llavors amb això que em conta ara. Suïcidis, atracs, bombes, bogeries i més, senyora, i més!

i si vull ser gras et de menjar gat. Per a mi és un goig menjar un poc de guix, fins i tot un pet ja se'm torna mut. I em troben tan groc que em diuen el Grec. Mon pare em diu foll en comptes de fill, i tinc tanta fam que menjaré el fem, que menjaré el fem. Tot això jo crec.

suposa que un aparell molt gran i estrany s'acosta a terra. No sabem si en so de pau o de guerra. Es pressuposa que tan sols ve

I què és aquest el gran perill que passem? Es pressuposa que no trigarà en arribar ni molt ni gaire. Gens. A hores d'ara ja deu ser a prop. A prop. A prop. A prop. Es pressuposa que no és gent com nosaltres. No són humans. Són com màquines. No són humans. Són com màquines. Estranyes màquines, màquines, màquines, màquines, que ho poden tot, tot, tot, tot, que ho xuclen tot, tot, tot, tot, que tot ho volen, volen, volen, volen, volen, volen, volen. Es demana calma al poble. No patiu, es prendran mesures. Calma, tranquil·litat, calma, tranquil·litat, calma, tranquil·litat.

vostè, senyor. Molt bé, senyor. Quin senyor? Manem, senyor. Ja ho sap, senyor. A disposar, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Res, sí, senyor. Recontra, sí, senyor. Senyor. Senyor.

preocupe el senyor, vostè és un senyor. No em fa mal el senyor, endavant, senyor. Visca el senyor, vostè és l'amo, senyor. A les ordres, senyor. Està content el senyor?

genollina va i carne strippata. Un pit grassonet i l'altre sec. Tres dents de dalt del mig li eren mancades. El rei amb boca gran, un ull plorava. Tot el ventre i baix ventre, un gran forat. Una veu barrejada de granota i de corb. Sonava quan sonava i quan ho feia fort. Molts milions de persones patien la visió. I ni una sola matava aquella encarnació.

castell va posar-se. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara. I va dir aquesta cançó amb veu trista però clara.

pecar, castigat a pa i aigua. Però el poble encara sap la cançó de les balances.

Jo no puc donar la culpa, ai, mare. Tu pels fills vols lo millor, ai, mare. Tu pels fills vols lo millor. Qui és que obliga el llaurador, ai, mare, a deixar sa mare terra, ai, mare, per ell mil malediccions, per ell mil malediccions.

encenia la sang, palpitaven els ulls. Una solemnitat, un ritu que venia des de la nit febril de la caverna. El vi begut en casa a l'hora de menjar s'oficiava el vi lentament i greument. Parle del vi dels pobres, el vi que ens feia forts.

tros de ceba crua, un rosegó de pa i un got de vi solemne. Parle del vi dels pobres, begut solemnement, l'aliment de la còlera, el vi o sosteniment de l'afany o la ràbia, el vi

mentre no passes cap mal. La cosa és ben clara i plana, el qui calla passa gana i el que crida mor en vi.

gent de mar, de valls i de muntanyes. Tindran mar i prats i rius i boscos, tindran tot i es parlarà de vida. Els carrers seran rius plens de gent, floriran flors i cants i alegria. Floriran

De dalt a baix, m'encreuarà la mort. De dalt a baix, m'engolirà la nit. De dalt a baix, em deixaran en terra. De dalt a baix, m'esperaran.